0: Buenas tardes.
1: ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexo Picolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes.
2: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
0: El seu estem contant, la Comunitat Valenciana espera amb expectació l'arribada avui de l'eclipsi solar. Molt bona vesprada. El dispositiu especial de seguretat posat en marxa ja ha tingut que desallotjar a ciutadans que han accedit a zones prohibides. La mobilitat, de moment, és normal i en quant a l'oratge, les previsions apunten que els núvols no impediran veure l'eclipsi. En seguida els ho contem tot junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. A poques hores de l'eclipsi solar total, la Comunitat Valenciana ja està preparada per aquest esdeveniment històric. L'expectació és màxima i molts ciutadans del nostre territori i turistes també ja estan desplaçant-se als nous punts oficials d'observació, però també ho estan fent a zones on està prohibit l'accés, com els parcs naturals o àrees forestals. Andreina Pietri.
3: Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, qui ha detallat quals són els punts on ja s'ha hagut de impedir l'accés per estar prohibit.
4: Podemos hablar de la base militar del Toro. En esa área, Albufera, también estaban intentando entrar, pero rápidamente están actuando tanto policías locales como Guardia Civil, donde se está produciendo algún acceso. También se ha detectado en la Salsadella alguna caravana que intentaban subir por pistas.
3: El conseller també ha recordat que estem en nivell màxim de risc per incendis forestals, pel que ha demanat que no s'accedisca a aquestes zones.
4: Es decir, no puede ser que la gente intente acceder a las zonas donde han habido incendios forestales. Hay que recordar que todavía no ha sido extinguido el de la Serra de Espadán y tampoco el de Tiris, con lo cual hay un riesgo de que se pueda reavivar un incendio en cualquier momento y tenemos que proteger en todo momento a la ciudadanía.
3: Respecte a la mobilitat, és normal a aquestes hores, però de cara a la vesprada pot complicar-se. Pilar Bernabé és la delegada del govern en la Comunitat Valenciana.
5: Que el estado de las carreteras en estos momentos es un estado normal, pero ya les avanzo que el incremento en los desplazamientos va a ser exponencial conforme vayan pasando las horas. Por lo que yo sí recomiendo a todas las personas que se quieran desplazar para ver el eclipse que lo hagan con suficiente antelación.
0: Com els dèiem, el dispositiu especial ja està en marxa amb més de 15.000 efectius. A més, el Consorci Provincial de Bombers d'ací de València vigilarà l'elevada afluència de persones que s'esperen en diferents punts de la província. Alejandra Carrillo.
6: Una de les principals preocupacions dels bombers estarà en les zones forestals a causa del risc extrem d'incendi i l'augment del trànsit de persones que pot produir-se. José Luis Paños, bomber del Consorci Provincial de València, explica com es reforçarà l'operatiu.
7: Se va a reforzar todas las escalas operativas que tiene el consorcio, desde un inspector jefe a un oficial y así sucesivamente hacia abajo. Tendremos también un sargento de refuerzo, 4 vehículos pesados, 4 bus con toda la dotación completa, así como el GERA, que es el grupo especialista de rescate en alturas, y la unidad de drones. También estará controlando zonas en las cuales pueda haber afluencia de público, sobre todo la zona forestal.
0: I l'eclipsi pot estar també condicionat per la meteorologia. Què diuen des de l'agència estatal?
3: El delegat de la EMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, avança les previsions que poden condicionar el visionat d'aquest fenomen astronòmic.
8: Para la observación del eclipse, en el sentido de que pueda haber algunas nubes altas por la tarde provenientes de alguna que otra tormenta que se pueda desarrollar en el interior, pero bastante altas, de manera que probablemente, muy probablemente el sol esté por debajo de ellas y se pueda observar bastante bien el eclipse, debido también a la gran movimiento de personas que se espera, pues hay que ir con especial cuidado en las zonas boscosas o las zonas proclives a que pueda haber algún incendio forestal.
0: A la provincia de Castelló, la mayor afluencia de públic se espera en tot el litoral, municipis d'interior i especialment en 4 punts oficials d'observació: Castillo de Onda, Benassal, Peñíscola i Litoral de Castelló. Des d'allí ens ho conta Lorena Pardo.
9: Onda, Benassal i Peñíscola esperen més de 1.000 persones en les zones d'observació amb aforament ja complet i el castell de Peñíscola s'ha tancat este matí al públic. Belén Miguel és la tècnica de turisme de Peñíscola.
10: No, el castillo además arriba a estar cerrado. La zona del castillo tiene muy poca capacidad, no es un punto habilitado y hoy excepcionalmente se cierra antes, por lo que no es una zona donde se pueda ver el eclipse, ya que desde la parte baja, es decir, sin subir a las terrazas del castillo, no habrá visibilidad para ver el eclipse.
9: En el CAS de Castelló, l'Ajuntament ha habilitat 3 quilòmetres de litoral des del Planetari fins a la platja del Serradal per acollir a 30.000 persones i dos grans escenaris on des de primera hora del matí hi han activitats lúdiques amb divulgadors científics, entre ells Javier Santolalla i Josep Calatallut.
0: I coneixem també com es viurà aquesta jornada històrica a la província d'Alacant, on recordem està prohibit avui l'accés als parcs naturals de la Marjal de Pego Oliva, de la Serra de Mariola i del Carrascal de la Font Roja a Alcoi com a possibles punts d'observació. No obstant això, hi ha moltes altres possibilitats, a pesar d'aquesta província, recordem, queda fora de la franja de màxima ocultació. Ens ho explica des d'Alacant Juan Carlos Fresneda.
11: En las comarcas del norte sí que vamos a ver oculto el 99,9% del sol, mientras que aquí en Alicante capital será sobre las 8:30 cuando alcancemos el máximo eclipse con el sol ya muy bajo en el horizonte. Por eso se ha establecido un dispositivo de seguridad con 150 efectivos en las zonas más altas como los castillos o las cumbres del Benacantil y la Sierra Grossa. Francisco Calero es el concejal de seguridad.
12: Le rogamos que atiendan en todo momento las indicaciones de los agentes, respeten los controles de acceso y sobre todo que utilicen la protección ocular adecuada. Disfrutemos todos de este histórico evento con responsabilidad.
11: Por ejemplo, la isla de Tabarca es otro punto clave para ver el eclipse y la Universidad de Alicante ha preparado una observación pública en el campus de San Vicente del Raspeig.
0: Més coses a tindre en compte a l'hora de veure l'eclipsi és les recomanacions que es fan els especialistes que criden a extremar les precaucions, especialment a l'hora d'observar directament el fenomen. I és que mirar al sol sense una protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, ja que la radiació solar intensa pot danyar la retina fins i tot quan el disc solar es troba parcialment cobert per la lluna.
6: Una exposició directa sense protecció de tot just uns segons o un minut pot suposar un risc per a la visió. La vicepresidenta del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana, Elisa Aragó, explica els símptomes de lesió dies o fins i tot hores després d'haver-lo observat.
13: Nosotros no vamos a notar que está calentándose la retina de forma inmediata. Por eso tenemos que tener precaución. Si nos hemos lesionado el ojo a las horas o al día siguiente incluso, vamos a ver que cuando miramos una cara vemos la parte central borrosa o cuando intentamos leer en el texto una mancha, unas deformaciones. Si tenemos una lesión de ese tipo, hay que acudir de forma urgente a oftalmología.
6: També s'hauran de col·locar filtres solars homologats en els objectius de les càmeres, prismàtics o telescopis.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: A part de l'eclipsi, avui també és el Dia Mundial de la Joventut. Comissions Obreres ha publicat un informe amb motiu d'este dia sobre la situació sociolaboral dels joves de la Comunitat Valenciana, amb el qual reclama un mercat laboral amb drets, estabilitat i salaris dignes.
3: Entre les dades que destaca la Secretaria d'Ocupació i Joventut del sindicat Rocío Pascual està l'augment de 189.000 joves ocupats en els últims 5 anys. L'afiliació a la Seguretat Social entre menors de 35 anys, que ha crescut un 34%, i la taxa d'atur juvenil, que se ha reducido en más de 10 puntos.
15: El reto que tenemos ahora es que esa mejora del empleo se traduzca también en mejores condiciones de vida. De hecho, es que estamos ante una de las generaciones mejor formadas de nuestra historia y, sin embargo, las personas jóvenes siguen teniendo menos poder para negociar sus condiciones laborales y muchas dificultades para emanciparse. Lo que necesitamos es empleo digno, vivienda asequible y más negociación colectiva.
0: El Consell Valencià de la Joventut aprofita también este día per a posar el focus sobre els principals problemes que afecten els joves valencians. Adverteixen que encara que alguns indicadors laborals han millorat, l'encariment de la vivenda està absorbint eixos avanços i dificulta que els joves puguen desenvolupar un projecte de vida independent. Per cert, parlant de vivenda, el preu del lloguer en la Comunitat Valenciana ha registrat el mes de juliol una pujada interanual del 6,2%. Així, llogar un habitatge de 80 metres quadrats costa la mitjana de 1.184 euros al mes, segons les últimes dades de l'índex d'immobiliari Fotocasa. En quant a l'oratge, avui, dia de l'eclipsi total de sol, Sanitat ha establit el nivell de risc taronja per calor en més d'un centenar de municipis de València i Castelló. L'agència estatal, com els hem contat, preveu intervals nuvolosos, però no impediran que es visibilitzi i ja recordem, risc extrem d'incendis forestals. Arribem a les 2. Adeu.
16: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

El 12 d'agost que resta núvol l'eclipsi. Deix el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca en comoditat en els pàrquings habilitats. Al campus de la Universitat Jaume I, el